Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sí.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.
2: Que m'esperis, Escorial.

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Déu-n'hi-do avui, eh?
1: Comencem forts.
0: Comencem forts, Dela.
2: Toma, toma, toma.
0: Toma, toma. Vivi Rexa, va, posant-nos una mica d'energia per aquella gent que encara tingui les lleganyes a la cara, que no s'hagi pres el cafè, que potser està lluitant amb els llençols amb el llit. Bon dia, canya de la bona, New Religion, per començar nova hora. I per tant, també, nou programa, 8 del matí, és dijous. I segurament molts de vosaltres, alguns almenys, demà ja, agafeu vacancetes, que ja tocava, eh? Per començar l'agost amb vacances. Ho celebrarem avui, demà, i vaja. I al llarg de l'agost també una de les persones que agafa vacances és l'Abel Caral, el nostre home del temps. La setmana vinent tindrem el Martí Olivera, ja us ho avanço. I d'aquí una estona vindrà l'Abel Caral per parlar de les seves vacancetes i ja de pas també per explicar-nos una mica la situació del temps. En fi, família, salutacions de part de l'Héctor Huguet. Bon dia, si treballes, si vas a la platgeta, sigui quin sigui, va.
1: Hello.
0: Anem a posar una mica de bon rotllo aquest matí de dijous. I amb bona música, mira, els Figaflaues, els tinc per aquí de seguida. I farem tema del dia, evidentment que farem tema del dia. De fet, ja obrim el nostre WhatsApp.
3: 608-71-7141.
0: Perquè em comencis a demanar cançonetes o simplement dir-me... Ei, què tal, Héctor, com va? Pel que tu vulguis, el tema del dia el descobrirem d'aquí una estoneta. Mentrestant, jo et proposo aquesta cançó, que jo crec que és de les bones per començar com Déu mana el dia. Robbie Williams posant alegria al matí d'estiu amb això, que es diu Candy. Som-hi!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Crec que ens hem perdut.
4: Sí! Sort que he portat festucs! Yeah, yeah,
5: yeah. La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
8: Verisure.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Shakira, un estiu brutal i carregadíssim el de la colombiana, no només pel Mundial i per aquesta cançó, el Dai Dai, sinó també perquè en breus Arnau Mulet comença la seva nova gira europea.
1: Ei, què tal, com estàs?
0: Que no em deixen ni acabar, tio.
1: Truquet, bon dia.
0: Què tal, com estem, Arnau?
1: Ai, doncs mira, una mica de son avui, sí, perquè ahir, excepcionalment, es va fer un sopar.
0: Ah, sí?
1: Sí, es va acabar una mica tard i aquest matí m'he llevat molt d'hora. Sí.
0: Molt
1: es va fer baixar una ampolleta de vi, s'ha de dir.
0: Llavors, la gent que viu més anys, 100 i escaig anys i tal, et diuen, quin és el secret? I tots diuen, una copeta de vi.
1: És mentida, eh?
0: Totalment mentida, eh? Sisplau.
1: No fem apologisme. Ah,
0: exacte, els científics de l'altra banda, que ho sento.
1: Escolta, anar a sopar tranquil·lament i no i beure aigua, que és el que hauria d'haver fet jo ahir.
0: Arnau, saps quin és el tema del dia? Que aprofito per dir-li als oients que tenim el WhatsApp obert i de seguida ens poden començar a enviar els missatges.
2: 608-71-7141.
0: No saps quin és el tema del dia?
1: No, digue'm-el.
0: Amb música t'ho explico millor. Amigos para siempre, avui és el Dia Mundial de l'Amistat. Que maco.
1: Ets amic meu, Héctor.
0: Una miqueta, a vegades. Quan et portes bé. Ai. Aquesta la coneixes o no?
1: No.
0: Tu eres mi amigo. No, és de Catriel i Paco Amoroso, brutal, no?
1: No estic a l'ombra.
0: No estàs al dia. En fi, família. I us preguntareu, i què? I quina és la pregunta del dia? Doncs bàsicament que em diguis aquelles cançons que et recorden el teu millor amic o la teva millor amiga o algun d'ells, perquè jo crec que a cada amic, si és suficientment amic, tens alguna cançó que et recorda aquesta persona. Et poso en context. Jo, per exemple, el meu amic Gonzalo Voz Mediano. Sí. Saps allò que érem petits, teníem 12 anys, ens pensàvem que érem els reis del món, érem uns malotes, no? Sí. Doncs el Gangster's Paradise era com la nostra cançó. En canvi, amb el meu altre amic, en Xavi...
3: Sabes que soñaré...
1: Home!
3: Si no estás, que me despierto contigo.
0: Recordo molt a Fito i Fitipaldi. No perquè a mi m'encantés, sinó perquè a ell li flipava. I simplement cada cop que sona doncs, Fito i Fitipaldi me'n recordo del Xavi, o en aquest cas l'Andreu...
1: Home!
0: Clar, vaig viure un Tomorrowland amb ell.
1: Uf.
0: I aquesta cançó, Martin Garrix, High on Life, ens va marcar molt. Així que simplement us pregunto això avui.
4: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Quina és aquella cançó que et recorda moltíssim a un amic o a una amiga? I ja de pas, ja que és el dia de l'amistat, aprofites i li dius tot el que li estimes, vale?
1: Oh, vinga. Que maco.
0: Tu què, Arnau? Va, digue'm la teva.
1: Ah, que digui el meu, eh?
0: Home, sí.
1: No, jo et diria una cançó una mica Remember, perquè també tenim una edat ja, no ens n'amaguem. A mi em recorda, no una mica en concret, sinó la meva colla d'amics, el Freed From Desire.
0: Oh!
1: Tio, sí.
0: Aquesta,
1: sí. És una història molt friqui.
0: Va, gamberro, explica-me-la.
1: A veure, nosaltres... A nosaltres ens agradava molt una discoteca de Sabadell que es deia Area Concord. Ostres,
0: mare meva, és que clar, comences així ja.
1: Començo molt malament. I llavors, en aquell moment, aquella discoteca havia tancat. I en l'estribillo d'aquesta cançó, quan anàvem a altres llocs, cantàvem Please Open Area.
0: Ai.
1: És molt friqui, ja està.
0: És que si us plau, espera, paro perquè...
1: Sí, ja està. A més, aquesta hora del matí, és que no, és molt que... malament tot.
0: Please Open Area. Molt bé, doncs va, família, ja saps, 608-71-7141, recordem, fem un programa força musical i recordarem aquelles cançons que ens recorden els nostres amics, amigues, estimats, estimades. Va, Arnau. A les 10 tens secció, recorda?
1: Ah, sí, 10.30.
0: Secció Remember, 10.30.
1: Deixa'm que no una mica més de temps, que he d'esmorzar. He de fer moltes coses avui, fer un cafè, parlar amb la gent...
0: Ja. A l'estiu ja és això. Doncs fins ara, Arnau. Adeu. Nosaltres que seguim de seguida, per cert, ve l'Abel Caral per repassar una mica les temperatures i fer quatre tonteries abans els Stay Homes. Se'ls troba faltant, Arnau?
1: Una mica. Vam si tornen.
0: Here to Stay, al matina d'estiu. Som-hi!

0: Abel Caral, Abel Caral, que et queden dos dies per les vacances ja, eh?
1: Es veu que sí, tu, es veu que demà ja ho rematem.
0: Sí, sí, sí.
1: Farem
0: sí.
1: Re, un parell de setmanes de vacances, eh? Però
0: bueno, Déu-n'hi-do, no, un parell de setmanes.
1: Molta gent no les té.
0: Per cert, patrocinador, i t'explico.
2: Ah. Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Estic preocupat.
1: Què ha passat?
0: Estic preocupat, Abel.
1: Que he fet alguna cosa malament?
0: No, ah. Però... tenim algun que altre oient que ens ha dit que potser som massa catastrofistes amb el temps.
1: Amb la calor i tal.
0: Que ja sap la gent que fa calor.
1: Sí, home, ja, però, sí, però és que em fa més del normal.
0: I que no és important saber si és la tercera o la quarta onada de calor.
1: Que... això és qüestió és una qüestió subjectiva, no? És qüestió, cosa d'ell, no?
0: En fi, res, simplement... que jo crec que hem de dir que no intentem ser catastrofistes, no?
1: No, nosaltres ens dediquem, en el meu cas, jo em dedico a fer la previsió del temps,
0: sí.
1: I per tant, si la calor és notícia, s'ha d'explicar, perquè al final és un servei que també és un servei públic i que pot salvar vides, perquè la gent s'ha de prevenir i s'ha d'informar que amb aquestes calors, per exemple, depèn de quines hores del dia, al centre del dia, doncs és important no fer segons quines activitats.
3: Ole tu, ole tu!
1: I si, per exemple, a Lleida ahir van tenir el 12è dia d'aquest any que han arribat als 40 graus i l'any passat van arribar als 40 graus 8 dies, o, per exemple, de l'any 92 al 2006 no van arribar cap dia als 40 graus i ara s'hi està arribant cada cop amb més freqüència, és notícia. És notícia i s'ha de dir. I s'ha d'informar la gent que la calor és important i que cal prendre mesures, com, per exemple, anar bevent aigua, anar hidratant-se...
0: important!
1: Encara que no tinguis set. L'altre dia ma mare em deia, és que no tinc set, és igual, beu aigua. Sobretot la gent gran, beveu aigua encara que no tingueu set. Això tothom, de fet.
3: Agua!
0: És que, clar,
3: agua!
0: Parlem molt dels incendis i s'ha de parlar, però també de la importància d'hidratar-se, eh?
1: Això mateix.
0: Molt bé.
1: I a més això, que amb aquestes altes temperatures, el risc d'incendis dispara. I més amb la gran calor que ha fet, i ja està tot molt, molt recent.
0: De fet, ahir ja vam tenir algun altre incendi,
1: sí,
0: no? Sí,
1: primer dia d'onada, tercera onada de calor, i ja vam tenir 3 incendis, eh? Petits, però 3 incendis.
0: Doncs ja saps, res, que fa calor, que no hem de ser catastrofistes, evidentment, que fa calor com n'ha fet sempre a l'estiu, però...
1: En fa més de la que
0: no hauria de fer. I no està malament recordar-ho. En fi, temperatures, a veure, com està la situació ara?
1: Doncs mira, encara suportable la cosa, sobretot a l'interior, però hi ha molts llocs que hi ha molta humitat i la nit ha sigut molt pesada. He tingut un nit tropical, que vol dir per sobre les 20 graus,
0: ah,
1: a Viella.
0: Ostres, vale,
1: Viella,
0: o sigui, allà dalt, eh?
1: Que allà van arribar a 37 graus, i a Bussòs també la ballaran 39,9 graus de temperatura màxima, doncs no han baixat els 21,5 en tota la nit. Per tant, això ja ens dona fe d'aquestes anomalies de temperatura que estem tenint i que arribaran a les temperatures d'avui de nou a moure's entre els 34 i els 38-39 graus fàcilment a l'interior del país, i com va passar ahir, sobretot a les comarques de Lleida, però també a algun punt de la Catalunya central, arribarem als 39 o 40. A la costa, què passa? Que no pugen tant, però hi ha molta humitat i, per tant, l'aixafogó és molt insuportable i serà un dia d'aquests de nou d'anar suant i anar buscant l'ombra i el que dèiem, anar bevent aigua i anar hidratant. Us hem dit l'orxata, l'orxata fresqueta també.
0: L'orxata,
1: a mitja tarda, una orxata fresqueta, mentre bé.
0: Però l'orxata hidrata o deshidrata, o com va això?
1: Entra bé.
0: Entra bé, ens quedem amb això.
1: Sí, més, no?
0: Vinga, Abel, va, abans que marxis, et faig la pregunta del dia.
1: Sí.
0: Avui és el Dia Mundial de l'Amistat.
1: Que maco. Val?
0: I és allò que segurament... hi ha cançons que et recorden a gent, hi ha cançons que et recorden a una amica, una amiga, una parella o el que sigui. A tu, tens alguna cançó que et recordi especialment a algú?
1: Mira, tinc una cançó que em recorda a una exparella.
0: Ah, mira.
1: Amb la qual ara som amics, ja que és el Dia de l'Amistat.
0: Ah, perfecte, això és important.
1: Doncs és una cançó que vam escoltar molt fa 10 anys, justament fent un viatge pel riu Mississippi fins a Nova Orleans, un road trip.
0: Molt bé.
1: I vam passar pel poble de Lake Tanner, i allà, doncs, Mississippi avall, vam escoltar molt el Proud Mary de la Tina Turner, que parla de... parla del riu Mississippi, no, justament?
0: Sí? Sí, sí, sí.
1: Clarksdale, Mississippi, poble de Lake Tanner, maltractador de la Tina Turner, i del qual ella va prendre el seu nom, i aquest tamasso.
0: Sí, sí. Doncs Tina Turner,
1: al
0: Matina d'Estiu, a càrrec de l'Abel Caral. Doncs ja saps, 608-7141.
4: Envia el teu missatge al 608-7141.
0: I ens expliques quina cançó et recorda a un amic o amiga avui, que és el Dia de l'Amistat.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I mira, Abel, aquesta que et poso ara a mi em recorda a un amic del col·le de la infància.
1: Ostres.
0: Que es deia Marc. Des d'aquí li envio una abraçada. The Wanted. Glad
1: Home.
0: You came. Aviam què et sembla.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
2: Amics, bon ambient i música en directe a l'aire lliure. I millor plat d'aquest estiu té nom propi.
3: Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Del 31 de juliol al 17 d'agost, balla amb els Amics de les Arts i Ginestar.
2: Emociona't amb Jan Dausà i Antonio José.
3: O dona-ho tot amb el pop de Marlena i Leire Martínez i molts més.
2: Vine amb els teus, viu la prèvia al Garden Village i canta amb el teu artista preferit.
3: Aconsegueix ja les teves entrades a mardestiu.cat.
4: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
7: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: divendres. I és que tenim una festa a Samora la Nova absolutament brutal. Jo de tu m'apuntaria perquè, atenció, el que diré a continuació. Mora la Nova, ja sabem, això sí, que és una de les més divertides de les festes majors més guapes del país. Una festa que fem anualment impressionant a través de RAC 105. I aquesta temporadeta, doncs, home, tenim novetats, t'explico. Aquest divendres, 31 de juliol, amb la gira 105. Un cartell brutal, amb l'Enric Font del Jatardes, jo mateix del Ritme de la Nit, però és que tenim dos convidats estrella. La Núria Escarp, la única catalana, poca broma, que ha punxat el tumor Roland, eh? Es diu ràpid. I també l'inigualable Mon DJ, sí! Tela, eh? I fins les 6 de la matinada, allà, toma, toma, toma, toma!
1: Toma, toma, toma!
0: I com sempre de tot, visuals, moment Kiss Cam i moltes sorpreses, perquè ja saps que la Gira 105 és la festa que recordaràs tot l'estiu. Apunta-t'ho bé! Aquest divendres, 31 de juliol, Gira 105, des del pavelló municipal Antoni Mateu, de Móra la Nova. No t'ho perdis!
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: va rebre el Premi Artista Revelació de l'Any de RAC 105 al Teatre Victòria Max Navarro, i cada cop més gent se n'adona del talentàs que té aquest artista, que va sorgir d'Operación Triunfo i que ja ens ha deixat unes quantes cançons, aquesta una d'elles, inigualable. Max Navarro, a camí de les 9 d'aquest matí a través del Matina d'Estiu. Què tal, família? Molt bon dia. I ara faré una cosa que no he fet al llarg de tota la setmana, però ja em direu si us sembla bé que la faci o no. Però vaja, a diferència de l'any passat, aquest any no tenim a ningú de RAC1 que vingui a fer-nos un petit repàs de la informació. Res, faré quatre titulars simplement perquè crec que més enllà de bon rotllo i de bona música, doncs està bé també estar una mica informat a l'estiu, d'acord? Ho faig una mica d'aquella manera, eh? Llegim per sobre, però va, perquè està una mica el cas. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi i hi ha 7 espais naturals tancats. Són 17 les comarques que estan en alerta per perill extrem i hi ha 7 espais naturals tancats, com et dic. Molt bé, més notícies. Per exemple, tenim aquí una altra. El jutge autoritza la policia a investigar els comptes de Zapatero, les seves filles i la secretària. Investiguen també la mort d'un home al carrer de Sant Adrià del Besòs per ferides d'arma blanca. A nivell internacional, treballadors de OpenAI, és a dir, ChatGPT, Anthropic i Google demanen a Washington que reguli el creixement de la IA. És a dir, els propis treballadors de la IA demanen a Washington que reguli el creixement d'aquesta IA. S'eleven a 28 els morts pel terratrèmol a Japó i es busquen supervivents contra rellotge. I Ceuta demana una resposta immediata per l'arribada nedant de 1.500 migrants. 1.500 migrants en una sola setmana. En fi. Doncs, si us sembla, faré una mica un petit repàs així de 30-40 segons per estar una mica informats i seguim donant-li canya, seguim repassant cançonetes, i recordo, pels que s'acabin de connectar,
1: envia el teu missatge al 608-71-714.
0: Avui és el Dia Mundial de l'Amistat. Estem demanant-vos que ens expliqueu cançonetes o ens digueu quines cançons us recorden el teu millor amic o la teva millor amiga. Segur que trobes una cançó que et recorda el teu millor amic o la teva millor amiga. La repassem aquí al Matina d'Estiu mentre fem via cap a les 9 amb Alex Warren, Fever Dream.

0: Rita Música.
1: RAC 105. L'aquàrium està d'estrena.
2: Carai, les notícies volen.
1: O se submergeixen, perquè ara quan la calor s'intensifica, baixa a les profunditats.
2: Aquest estiu descobreix el nou aquàrium de Barcelona i la ciutat submergida. Una experiència immersiva que uneix l'univers de Gaudí amb el fons marí.
1: Taurons, biodiversitat marina, jocs interactius i un pla fresquet per viure en família. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com. Avui, a dia, la patata per només 3,49 la bossa de 4 quilos. De debò, molt bé. Dia.
3: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
5: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
8: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.

0: 100% estiuenques. Jo la trobo molt i molt xula, eh?
1: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Sí. Tenir-te aquí. Aquí al davant.
2: Tots els dies que vindran.
0: Diumenge sense drama i dijous també sense drama. Per favor, per tota aquella gent que treballa, que sé que encara hi ha gent que treballa, eh? Sí. Ets d'aquests, no? Sé com et sents. Ei, però es pot fer amb alegria, amb il·lusió, sempre amb aire condicionat, a ser possible. I pels altres, pels que esteu de vacancetes, més que merescudes, segur, enhorabona, a gaudir i de fons amb la bona música de RAC 105. Avui, per cert, va, si t'acabes de connectar, bon dia, et dic el tema del dia. 30 de juliol és el dia mundial, sempre hi ha dies mundials, de l'amistat. Sí? Ole, ole, ole, ole! Doncs avui, Dia Mundial de l'Amistat, evidentment obrim el nostre WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Perquè m'expliquis quina és aquella cançó que et recorda molt al teu amic o a la teva amiga. Segur que si penses una mica tens una cançó que et recorda a una persona estimada. Les anirem repassant per aquí, per RAC 105, al matí d'estiu. Bon dia!
4: Hola, RAC 105.
0: Què tal?
4: Soc l'Abril i cada cop que escolto la cançó Billie Jean...
0: Home!
4: Em recorda la meva millor amiga, que és la meva mare. I me l'estimo molt. Oh. T'estimo, mama.
0: Déu-n'hi-do la tirada que ha tornat a tenir Michael Jackson aquest any arran de la pel·lícula, eh? O sigui, aquesta cançó, el Billie Jean, número 1, 43 anys més tard, però arreu del món, una meravella. Poca gent pot fer-ho, eh? Michael Jackson i potser ningú més, mira el que dic. En fi, ja saps, 608-71-71-41.
5: 608-71-71-41.
0: I explica'ns quina és aquella cançó que et recorda a un amic, a una amiga. La repassem fins les 12. I mira, aquesta cançó parla una mica d'això, la veritat. Nil Moliner diu, me acuerdo de ti. Seguim amb ell, són les 9, 5 minuts que passen. Bon dia, Catalunya, des de RAC 105. Benvinguts, benvingudes al Matina d'Estiu.

0: diu també hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Marina d'Estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt.

0: La teva música.
1: RAC 105. Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Nut Project, Sandro, The North Face i Tous. Només aquest dijous, 30 de juliol, a la Roca Village.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
6: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
7: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
1: El programa despertador oficial.
0: A la teva piscina municipal.

0: Una mica de cafeïna, no? Necessària sempre, de bon matí.
1: Tengo sueño.
0: Ai, ai, ai. Tommy Cash a la porta. Amb aquest Espresso Macchiato.
2: Espresso Macchiato.
0: Doncs això, tu, segurament la cançó més friki o una de les cançons frikis de l'any passat. Però déu-n'hi-do si ha sonat. I déu-n'hi-do si la gent l'ha ballat, amb aquest ball així raro, estrambòtic, estil Fortnite, no?
3: Sí, sí, sí. Sí,
0: ja, ja saps el que et dic, no? Amics, amigues, tornem a obrir el nostre WhatsApp.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Bon dia, va, de part de RAC 105. Bon dia, de part del Matina d'Estiu. T'ajudem a llevar-te i et recordo... Oh, sí.
5: Quiero amigos, tú eres mi amigo.
0: Que avui és el Dia Mundial de l'Amistat. Ole! Hi ha dies mundials per tot, la veritat. Però, home, aquest està bé, no?
3: Sí.
0: Almenys un de l'any, dels 365 dies dedicat a l'amistat. Doncs va, us estem preguntant quines cançonetes us recorden els teus amics. Segur que tens una cançó que et recorda a un amic teu. Per exemple, jo tinc aquesta de Fito i Fittipaldi.
5: Que sabes que soñaré si no estás que me despierto contigo.
0: Que em recorda moltíssim el Xavi Olmo. Des d'aquí li envio una forta abraçada. Doncs això, amics, digue'm quina cançó et recorda a un amic, a una amiga, a un familiar, que segur que si penses una mica rasques i repassem. Per exemple, ens diuen per aquí, mira, aquí una persona que, com tu, curra. Vaja, ànims. Jo tinc cançons associades als amics, però especialment, m'explica, als estius, per exemple, any 2015,

0: I continua i diu, però és que l'any següent, per exemple, any 2016, em recorda moltíssim una cançó, me'n recordo, jo era a Punta Cana, Déu-n'hi-do, i sonava Álvaro Soler, Sofia. Sofia, sinto mirada, sigo sinto mirada, digue-me, Sofia. Ai, què tal canto?
1: Ho fas molt bé.
0: Sí, no? Doncs això, família, va, 608... 7171-41, el número és fàcil, te l'hauries de saber ja de memòria.
2: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: I m'expliques quina cançó et recorda a un bon amic, a un bon col·lega, o a una amiga, sigui com sigui. Mentre ho fas, et deixo amb aquesta d'Aitana, una de les últimes, ho està rebentant. Ara mateix, segurament al mateix nivell que el Superestrella, mira el que et dic, els concerts, com a mínim. Això es diu Conexión Psíquica, són aquí, a RAC 105.

0: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Matina d'Estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: doncs finalment ho va aconseguir, sembla el tio, eh? Bueno, crec que quan va fer aquesta cançó ja aleshores diners no li faltaven a Bruno Mars. Però déu-n'hi-do, quantes cançons, quantes alegries i quin, no sé, quin bon rotllo sempre que ens transmet el hawaià. I a més, 10 anys més tard ha tornat amb nova música. Estàvem, vaja, amb moltes ganes que així fos. S'ha de dir que, pel meu gust, potser un àlbum massa tranquil·lot, potser una mica, però home, sempre és bona notícia que torni. Llàstima que també que el concert l'hagi fet a Madrid. A mi, bueno, no passa res. Va, 608-71-71-41. Avui és el Dia Mundial de l'Amistat.
1: 608-71-71-41.
0: I us estem preguntant quina cançó et recorda a un amic o amiga. Bon dia.
2: Hola, RAC 105.
0: Què tal?
2: Felicitats per el programa.
0: Merci.
2: M'agrada molt les músiques que poseu.
0: Que guai.
2: I està superbé, superentretingut. M'agrada molt. Jo una cançó que m'agrada molt per amistats és una que és de la Marta Santos, que és Mis Amigos, i és molt maca. I després hi ha una altra. La vida
0: es bella. Ole! Yo lo tengo todo. Marta Santos, mira, no la coneixia, me l'he descarregat. Què més, què més?
2: Crec que és de Bruno Mars, Count on Me.
0: Home!
2: Que aquesta sempre penso en elles i és especial. Així que va, vagi molt bé l'estiu i un altre aquí treballant.
0: Hola!
2: Vinga, adéu, RAC 105, vagi molt bé, gràcies pel programa.
0: Merci, bonica, i molts ànims per tu i per tota la gent que treballa. Count on Me, mira, parlàvem precisament de Bruno Mars, doncs aquí el tenim. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Doncs això és el que volem, amics, amigues, que ens expliqueu quines cançons us recorden als amics. Aquí no sé si hi ha hagut algun petit malentès, perquè la cosa no és que volem cançons que parlin d'amics, com el Count on Me o com aquesta que es diu Mis Amigos de Marta Santos. Simplement cançons que et recordin, pel que sigui, tampoc preguntaré si no voleu, a un amic o amiga. Saps el que et vull dir? A mi hi ha una cançó que no diu amigos en cap moment i em recorda al meu col·lega Chechi, aprofito per enviar-li una salutació, que és aquesta fricada de cançó. Sentiste algo lindo por mí. La Factoria, eh? Eddie Lauper. No sé si algú des de l'altra banda sap de quina cançó és, però bueno, en fi, que a mi aquesta cançó em recorda el meu col·lega. Per què? Doncs ja ni ho recordo, la veritat. Però en fi, 608-71-71-41, avui que és el Dia de l'Amistat, quines cançonetes et recorden a un amic o a una amiga? Segur que n'hi ha alguna. La música, una altra cosa no, però això sí que ho té, eh? Que ens provoca records i imatges al cap. Doncs va, mentre m'ho envies, 5 minuts que passen de 9:45, jo segueixo posant-te cançonetes i, en aquest cas, novetats catalanes, com aquesta de Danny Six i Izkid. Es diu Que s'aturi el temps.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
2: Ponés. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
3: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
4: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lin Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lin Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
2: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La cançó es diu El Ventilador, banda neon, Buos, Mon DJ. Home, ja que parlem de ventiladors, crec que és el millor moment perquè arribi just ara l'Abel Caral. Hola, Abel.
1: Bon dia. Sí, hòstia, jo ahir a la nit al ventilador, eh? No,
0: sí, eh?
1: No tinc d'aquests de sostres, que molta gent s'està posant ventilador a sostre.
0: Molt de moda, ara, el ventilador
1: sí,
0: de sostre.
1: I va molt bé, eh? Jo en tinc un d'aquests de peu, que fa més soroll i fa més vent, perquè estava llegint i se'm passaven les pàgines soles. Però, escolta, em va bé, eh? Va bé l'airet, perquè fots a l'habitació a 30 graus i com a mínim una mica d'airet.
0: Sí, i a més porten llum inclosa,
1: sí,
0: saps? Que
1: sí,
0: està molt
1: sí,
0: bé,
1: sí,
0: això.
1: Sí,
0: està
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé. Clar, hi ha el debat etern, no? Perquè realment sí que crec que és més confortable. Acostuma a ser el... No sé per què estem parlant d'això, però...
1: Ventilador, per la cançó.
0: Acostuma a ser més confortable l'aire condicionat de tota la vida, però almenys a mi el que em passa és que o em llevo sense veu
1: o
0: em llevo amb una contractura a l'esquena impressionant. No sé, ja ho té això, no?
1: Sí, perquè a més a vegades amb l'aire ens passem i el fotem massa baix i també és més sostenible un ventilador que no pas a nivell energètic, a nivell doncs, pel medi ambient. I a més que són fins i tot agradables. Els pots posar a diferents nivells, n'hi ha que no fan gens de soroll.
0: Ets del lobby del ventilador,
1: sí,
0: ara.
1: Sí, és que l'altre dia vaig dormir amb una amiga que tenia un ventilador d'aquests i realment s'estava molt bé.
0: No.
1: Era molt agradable.
0: N'hem posat al poble nosaltres i també s'ha de dir que va molt bé. Ja que parlem de ventiladors de sostre o ventiladors convencionals, arriba l'Abel Caral.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona per fer un repàs així rapidet de les temperatures, del temps i de la calor, suposo.
1: Sí, i ja que tenim aquest patrocinador, doncs el que comentàvem fa una mica més d'una hora, que s'ha d'anar bevent aigua amb aquesta calor.
0: Sí.
1: Hi ha moments fins i tot que no tens set, però anar bevent aigua o menjar meló o síndria, que són fruites que tenen molt de contingut d'aigua i també doncs, hidraten, no? I en tot cas això, què passa? Que fa molta calor, temperatures que com ahir dispararan i fàcilment ens morem entre els 34 i els 38, 39 graus a l'interior del país. Ahir vam arribar a 40 a Lleida, vam arribar a 40 a Bussos, que és a la Vall d'Aran, una animalada, 37 a Viella, 36 a Puigcerdà, per tant també molta calor al Pirineu, on de nit es refresca, o no del tot, perquè a Viella avui en tinc un nit tropical, que dius a Viella?
0: A Viella.
1: Recordem, nit tropical per sobre dels 20 graus, una mínima de 21 graus i mig. Avui passaran dels 35 un altre cop i on farà més calor això, les comarques de Lleida, puntualment a la Catalunya central es pot arribar als 40 graus, com ahir a Montesquiu, al nord d'Osona, i a la costa no puja tant, però tampoc baixa tant de nit. Les nits són més pesades a la costa i, a més, no puja tant la temperatura, però el que sí que puja és la humitat i això fa que la xafogor sigui intensa. Demà, com a novetat, sí que a la tarda hi haurà alguns ruixats, algunes tornades al Pirineu,
0: bueno,
1: sobretot cap al Ripollès.
0: Agraïdes.
1: I sí, home, allà, imagina't, estàs a 35 graus, 36 graus i et fa una tornadeta i de cop baixes a 20, doncs s'agraeix. Per tant, això, molta calor, pot afluixar una miqueta demà, però poquet, i el cap de setmana cap amunt, i n'hi ha per dies. Sí, estem al mes de juliol, finals de juliol, comença l'agost i toca que faci calor, però estem per sobre de la mitjana. Estem tenint més dies amb temperatures de 40 graus o més, estem tenint més calor de dia, més calor de nit, i per tant, un estiu que està sent dur de passar i ja tinc ganes ja que s'acabi.
0: Tu el que tens ganes és de marxar de vacances
1: també,
0: aquest divendres.
1: També, demà, us abandonaré un parell de setmanes.
0: Que per cert, ara que parles de la importància d'hidratar-se i has nomenat dues fruites, el meló
1: sí.
0: I la síndria. Clar, no sé si té alguna cosa a veure amb el vídeo que has penjat al teu Instagram
1: sí.
0: Amb un debat sobre què és millor, si la síndria o si el meló.
1: Sí, podeu veure la promo, no? Però @abelonimbus a Instagram i he fet un vídeo a la dutxa.
0: Clar, és que aquesta és la gràcia.
1: Tinc tendència a fer vídeos a la dutxa. No sé per què, és un lloc que m'inspiro i ahir m'estava dutxant i vaig pensar això. És
0: clar.
1: Que sou més de síndria o de meló, perquè a mi són dues

0: fruites que m'agraden molt. I ara, arrel d'això, m'ha vingut al cap i per això també he comentat això, que són dues fruites que van bé per hidratar-se, no?
1: Ets una llegenda aquí, ets una institució.
0: Home,
1: a RAC 1 RAC 105. En fi, Abel, que tothom miri el teu vídeo, recorda el teu nom.
0: Arroba Abelonimbus.
1: Doncs vinga, Abelonimbus. Gràcies, Abel.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Gràcies.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
3: Escoltes tots els èxits de la música. RAC 105.
4: La teva música.
3: No podràs canviar d'emissora.

0: your husband is coming.
1: Rey es pregunta encara on és el meu marit. On és? Where is my husband? Doncs vols que t'ho digui on és? Probablement a Móra la Nova esperant amb la festa que farà RAC 105 aquest divendres. Apunta tu, festa major de Móra la Nova, una de les més divertides del país i la gent de RAC 105, nosaltres bàsicament, els DJs, i volem formar part un any més. La nit del 31 de juliol, aquest divendres, amb la gira 105, un cartell amb l'Enric Font del Ja Tardes, jo mateix, l'Hector Huguet del Ritme de la Nit i dues estrelles brutals com la gran Núria Escarp i l'incombustible Mont DJ, O sigui, no t'ho pots perdre aquest mateix divendres per fer-vos ballar amb tots els himnes que heu escoltat de RAC 105 i, com sempre, visuals, moment Kiss Cam i moltes sorpreses perquè ja saps que la gira 105 és la festa que recordaràs tot l'estiu. Apunta-t'ho bé, divendres 31 de juliol, aquest divendres, gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No t'ho pots perdre, posarem tots els temazos. I des de quina hora? Doncs bèstia, Però clar, som tants DJs, que som quatre, que des de les 12 fins les 6 de la matinada. Espero que aguanteu, No tinc cap mena de dubte que un any més aguantareu. Segurament en algun moment sonarà aquesta o algun remix. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Bon dia.

0: La teva música.
1: RAC 105. L'Aquàrium està d'estrena.
2: Carai, les notícies volen.
1: O se submergeixen, perquè ara quan la calor s'intensifica, baixa a les profunditats.
2: Aquest estiu descobreix el nou Aquàrium de Barcelona i la ciutat submergida. Una experiència immersiva que uneix l'univers de Gaudí amb el fons marí.
1: Taurons, biodiversitat marina, jocs interactius i un pla fresquet per viure en família. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 46 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 10 d'agost.
5: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes, el gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
1: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
2: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de Raxen 5 a Móra la Nova.
3: No us ho perdeu,
2: perquè serà un festival increïble.
4: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
5: Sí, ho tindrem tot preparat.
6: Llums, escenari...
5: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com...

0: Té que aquell rotllet així una mica afrobeat, addictiu. Ara de cop surt una serp així. Mi Chico és com es diu, i poca broma amb la cançoneta, fora conyes, perquè arriba amb molta força i està donant la volta al món. Jason Derulo és el principal protagonista, al seu costat DJ Goja i Melody, no la Melody que coneixem tots, sinó una brasilenya. En fi, són les 10 del matí, 2 minutets a punt dels 3 que passen d'aquest dijous ja amb la tonteria. I seguim, doncs, bàsicament ajudant-vos una mica a llevar-se per tota aquella gent que treballa, intentant posar una mica de bon rotllo, bona música. I per aquella gent que té vacances, doncs encara més, home, a celebrar la vida i ben merescudes. Evidentment, l'Ernest Codina i companyia estan de vacancetes. I fins a finals d'agost tenen temps per desconnectar, oi tant? Família, com sempre, a les 10 vindrà l'Arnau Mulet. D'aquí una estona, 11:15, arriba per fer la seva secció patrocinada per Marineland, una secció Remember. Ens ho passem bé sempre, 11:15, cada dia d'aquí una estoneta. Abans, recordo, per la gent que s'acabi de connectar, avui dia mundial... de l'amistat! Us estem preguntant el número de sempre, 608-71741.
1: 608-71741.
0: Quina cançó et recorda a un amic o amiga? Explica-me-la.
2: Buenos días, Héctor.
0: ¿Qué tal?
2: Soy Alfonso, el camionero de San Esteban de Rubires.
0: Hola, Alfonso.
2: Aquí, pasando un poquito de calor dentro del camión. Pues mira, hay una canción que cada vez que la escucho me recuerda mucho a una época que pasé bastante agradable. Antiguamente, tú eres muy joven, pero se hacía el servicio militar.
0: ¡Oba, sí, sí!
2: Y allí convivías con un grupo de personas de tu misma edad, exactamente 18 años, pues durante un año.
0: Ya
2: convivías las 24 horas y se hacen muy, muy buenas amistades, de las cuales aún con 54, con algunas tengo contacto.
0: ¡Qué maco!
2: Y la canción en sí era una que, bueno, se puso de moda en los años 90 y era Infinity de Voodoo Joss. La poníamos en las furgonetas del ejército, la poníamos en los vehículos oficiales, la poníamos en todos los sitios. Y cada vez que la escucho, pues me recuerda una época muy chula de mi vida y donde hice muchas amistades, pero muchas y muy buenas. Venga, un abrazo.
0: Aviam, aquesta és la versió del 2008 de Clash. Sé que no és la dels anys 90, és la que he enganxat ara, però anem a posar-la, no?, una mica, o què? Toco, toco, toco, toco, toco. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Jo vaig ballar més aquesta l'any 2008, però entenc la que em dius, bones... bons records, no? A la Mili, sí, sí. Que es parla molt sempre de, la Mili molt dura, tal, no dubto que ho fos, però sí que també la gent que hi ha estat també m'ha dit que va fer molts bons amics. El meu pare, sense anar més lluny, la setmana passada va quedar amb els de la Mili, mira. És maco, és maco. Què més? Aviam, què ens expliqueu per aquí? 608-7171-41. Quina cançó et recorda els teus amics? Bon dia.
3: Hola, RAC 105.
0: No, aquesta no. Ah, aquesta ja l'hem posat. Era aquesta, diria.
4: Bon dia, Oguer, guapetón.
0: Què passa, maco?
4: Soc l'Oriol, ara mateix des d'Igualada. Res, tu, a mi la cançó que em recorda els meus col·legues, sí, diria que és la de Som mis amigos, d'Amaral.
0: Amaral!
4: És un tema que sempre m'ha recordat a ells i que des de ben petits l'hem escoltada i porta molts records només. Apa, guapetón, que vagi bé el dia.
0: Adéu-siau.
5: M'emociono.
0: És maca, eh?
6: M'encanta.
0: Molt xula. Doncs va, ja saps. Farem un programa musical, com sempre, però avui una mica més, amb els vostres missatges al 608-7741 i les cançons que us recorden, segur, els vostres amics. Jo n'he posat alguna que altra, així ben friki, com el Gangsters Paradise, que em recorda el Gonzalo, o en fi... o el High on Life em recorda l'Andreu, o Fito i Fittipaldi que em recorda el Xavi. Per què? Doncs ja ni me'n recordo, però sí, sí. En fi, explica-m'ho al programa i, per cert, em demanava si puc demanar-te Stereo Love, m'animaries molt al dia. Doncs per suposat, aquí Eduard Maia de fons, al matí d'estiu. Stereo Love, bon dia!

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer he d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
4: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
5: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
6: Informa-te'n a UOC.edu.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743.
9: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso. Se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: la cabina l'incombustible Enric Font del Ja Tardes, el gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
1: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
2: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de Raxen 5 a Móra la Nova.
3: No us ho perdeu,
2: perquè serà un festival increïble.
4: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
5: Sí, ho tindrem tot preparat.
6: Llums, escenari...
5: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com...

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Aquest aquí, jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: Saps que RAC 105 passarà una cosa grossa quan tenim aquí el tècnic de RAC1, el Dani Simón, des d'aquí un petonarro, que cada cop que ens veu entrar, o et veu entrar, ens mira dient què és la secció ara, eh? Ara és, ara és!
1: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: És que, Arnau, que fas una secció molt ben parida.
2: Ah,
0: i no,
2: sí?
0: I no només el Simón, sinó tota l'audiència de RAC 105 vol veure què ens portes avui.
2: Doncs moltes coses,
0: sí?
2: Héctor. Primer de tot, bon dia.
0: Bon dia.
2: Recordem a la nostra audiència de què va aquesta història. És que anem cada any... cada dia recuperem les cançons de l'estiu d'un any en concret... I aquest cop toca el 2004, amic.
0: Oh, mira!
3: 2004.
2: Mira. T'has quedat o no?
0: Sé que t'agrada sempre que ho poso. Mira, un altre cop.
3: 2004.
2: Vinga. Perfecte. Doncs escolta'm, aquesta veu meravellosa. Si vols, comencem aquest top 3. Comencem, si vols, amb una artista que actualment està com una mica desapareguda al panorama.
0: Bueno.
2: Tot i que molt activa a les xarxes socials.
0: Exacte.
2: Jo crec que només dient això la gent ja sap que estem parlant de Britney Spears.
0: I la cançó precisament es diu Tòxic, eh?
2: I et dic una cosa, aquesta cançó li va donar el seu primer Grammy.
0: Ah, sí, va guanyar Grammy?
2: Què et sembla? Sí, a veure, és un hit espectacular. Aquell estiu del 2004 ens en van fer un fart i, de fet, encara segueix sonant aquí a RAC 105 a molts llocs,
0: sí,
2: perquè és un gran èxit i no ens la podem treure de sobre.
0: I crec que va ser aquesta cançó que no estava feta per ella. És a dir, el productor creador de la cançó, que ara ho busco, però no he tingut temps, però la va fer per M'ho invento.
2: Rihanna, crec,
0: no? Sí. I va dir Rihanna que no, i ara Rihanna potser està dient, vaja, potser l'hauria d'haver fet. No? En fi.
2: Sí.
0: Què més ens portes?
2: La Rihanna està forrada, no crec que li vingui d'aquesta cançó.
0: Ja, també és veritat.
2: Vale, o no, la següent, els inicis d'una formació... com t'ho explico, això? Bueno, Maroon 5.
0: Joder.

0: Així que així,
1: Adam Levine, eh? Així que no comença. Levine.
0: Adam Levine, és veritat, sí. Eh? Molta gent diu Levine, però... Sí. És un tio que em fa una mica de ràbia, Adam Levine.
1: Per què?
0: Perquè ràbia en el bon sentit. És com aquella enveja de dir, el tio canta que flipes, és sí. Guapo com ell sol, té carisma, ja hi ha gent tocada amb una vareta.
1: Jo moltes vegades, quan presento Adam Levine, dic que és el rei del falset, que és una tècnica vocal que costa molt de fer, no sé si ho has provat mai, que és cantar com si... Saps allò?
0: Oh! No?
1: Sí. És molt difícil. Home, Michael, atinar amb la nota
0: Michael
1: i fent
0: Jackson.
1: Aquesta veu, sí, Michael Jackson. I
0: Benson Boone, avui dia, no?
1: Correcte. En d'altres, no?
0: Sí, sí.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Escolta'm, anem a per la primera posició, si et sembla, o què?
0: Sí, simplement dic que crec que no ho hem dit, que la cançó de Maroon 5 es deia, es diu, de fet, This Love, no? Va ser de les primeres, 2004. Vale, què més tenim?
1: Val, un tema que es va fer viralíssim abans de les xarxes socials, abans d'Instagram, abans de TikTok, abans de tot, absolutament. Crec que no hi havia ni YouTube en aquell moment, però el videoclip ens en vam fer un fart de veure'l a través de la tele, MTV, RAC 105 TV, aquella època.
0: Oh! Sí, un moment. Un aplaudiment per RAC 105 TV.
1: Sí.
0: Des d'aquí, allà on sigui RAC 105 TV...
1: Descansa en pau.
0: Descansi en pau. Va ser molt important en moltes vides, eh?
1: Doncs sí. Vale, no? Doncs escolta, una proposta molt interessant que jo si et dic Numa Numa Ye...
0: Home!

0: Ostea Vinte
1: i de fet sembla? Encara la poso al ritme de la nit, t'haig de dir, eh? És tan gran el tamacle que encara la poso avui dia. Eren moldaus aquests, no?
0: Sí, i van fer i va ser i ja. Número 1 a gran part d'Europa durant molts mesos, durant pràcticament un any, jo diria, sí. En fi, videoclip, el recordes, el videoclip?
1: El recordo, el recordo. I recordo també versions que es van fer de la cançó, que no posarem aquí, però recordo també les...
0: No, perquè no es poden
1: no
0: radiar.
1: No es poden.
0: A cap hora, de fet, no?
1: Recorda com era el videoclip, va, així ràpidament.
0: No, anaven amb un avió i estaven doncs, cantant aquesta cançó sobre les ales, no? És que no hi ha més, no hi ha molt més, no?
1: En fi, una abraçada per aquí, pels moldaus, sí, que ens va donar aquesta gran alegria, aquell estiu del 2004.
0: Ofone, per la gent d'Osona. Sí.

0: aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Rec 105 Barcelona. Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres.
3: Vine a veure'ns a Ebro Vic Auto, al carrer Rafael Gay de Montallau, Vic.
4: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
5: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
4: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
5: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
4: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
6: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
8: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: el Mr. Know It All, el cunyat de tota la vida. N'hi ha moltíssim. I així seguim amb la nova cançó de Teddy Swims, Mr. Know It All, nou fitxatge de La Teva Música i cançó boníssima, així alegre, festiva, i amb el talent i la veu vocal estel·lar de Teddy Swims, que ja s'està consolidant com un dels grans, eh? Des d'aquell Bad Dreams, des d'aquell Lose Control, continua traient cançonetes, i si són així, benvingudes seran aquí, a RAC 105. Família, salutacions d'Héctor Huguet, nou matina d'estiu en el Dia Mundial de l'Amistat. Poso aquesta cançó perquè es diu Mi Amigo, de Catril i Paco Amoroso, bàsicament perquè avui és el Dia Mundial de l'Amistat i us estem demanant aquelles cançons que us recorden als vostres amics. Hola!
1: Hola, RAC 105.
0: Què tal?
1: Què tal? Felicites pel programa abans de tot. Soc la Núria. Mira, parlant d'amics, el meu millor amic, que ha estat la meva parella, finalment.
0: Oh, que maco!
1: Tenim una cançó que m'agrada molt, que ens agrada molt, que és la de Si t'hubiera conocido, de Karol G.
0: Home!
1: D'acord? Felicitats pel programa, evidentment. I bon estiu.
0: Bon estiu, maca! Home, si dius que el teu millor amic finalment s'ha acabat convertint en la teva parella, aquesta cançó té més sentit que mai, no? Que hubiera sido si antes te hubiera conocido. Ai, ai Déu meu, eh?
2: Ai, Déu meu!
0: Vinga, més missatges, 608-7171-41, aquelles cançons que et recorden a una amica amiga. Ens diuen per aquí, bon dia, Héctor, el poder abocador de la música. Ai, sí. A mi em recorda el meu estimat amic Joan Carles, la cançó Menuda, de Serrat.
3: O quan t'arran vinen al metro a quan...
0: I després va i diu... Espera. Diu, fa molts anys d'aquesta cançó. Diu, quan el Serrat era maco. Ostres, per favor! Que gratuït, no? En fi, va, més missatges. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs a mi hi ha una cançó que em transporta als estius de vacances de l'institut, que juntament amb el meu grup d'amics de tota la vida anàvem de festa major en festa major dels pobles del voltant, i és La Gozadera.
0: Oh!
4: No em preguntis per què, però cada cop que l'escolto em transporta aquests moments.
0: Home.
4: Vinga, bon dia.
0: Bon dia. Diu, no em preguntis per què, ja et dic jo per què, vols que t'ho digui? Quin tros d'estiu, eh? Miami me lo confirmó. Gente de zona. Doncs ja saps, fins les 12 repassant les cançons que aboquen, que et recorden al teu amic, a la teva amiga. Segur que en tens alguna, no cal que sigui Amigos para siempre, eh? Simplement una cançó que, pel que sigui, et recordi a un amic o a una amiga, avui que és el Dia Mundial de l'Amistat. Digue'ns-ho, va!
5: 608-71-7141.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: del Siderland, divendres passat, en l'últim programa del Matina Codina de la temporada, van venir, van parlar de moltes coses, van explicar de com va sorgir aquesta cançó, no? Es van preguntar als seus integrants que de petit tothom té un somni, no? Ser futbolista, ser el president del Barça, i que ningú, cap nen, o no la majoria almenys, ningú es planteja, ningú diu, jo simplement vull ser feliç. Doncs aquesta va ser la raó per la qual van fer aquesta cançó, van donar amb la tecla i ara han fet una nova versió amb Paula Cubs, la madrilenya d'aquest Tutu Turu. Doncs família, va, dit això, bones notícies per tots aquells que us agrada la festa.
1: Toma, toma,
0: sí, sí, sí. A tu t'agrada la festa o no?
2: I festa, noi.
0: Sembla que sí. Doncs apunta-t'ho perquè aquest divendres tenim festa i grossa. A on? Doncs a la festa major de Móra la Nova. Ho diré bé, Móra la Nova. És una de les més divertides del país i els DJs de RAC 105 sempre hi volem formar part. Aquest divendres, 31 de juliol, amb la gira 105. Un cartell, atenció, eh? Amb l'Enric Font. Home, no hi falta mai l'Enric. Jo també, aquest cop m'he apuntat, eh? L'Héctor Huguet i dues grans estrelles, com són, poca broma, la Núria Escarp i també l'incombustible Mon DJ. Des de les 12 fins que acabi, segurament fins les 6 de la matinada, si cal, i si hi ha gent amb energia, cada ben segur que Móra la Nova, sí. Hi haurà de tot, visuals, moment Kiss Camp, moltes sorpreses, perquè, com ja saps, la Gira 105 és la festa que recordaràs tot l'estiu. Apunta-t'ho bé, aquest divendres 31 de juliol, Gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu, de Móra la Nova. No t'ho pots perdre, i una cançó que, vaja, seguríssim que sona, és aquesta, una de les grans sensacions de l'estiu, Another, la parella de neerlandesos que ho ha rebentat a nivell dance, a nivell electrònic, amb un toc de funky, amb això que sona

curiós que torna a estar de moda Sara Larsson, sí. Feia força anys que no sabíem massa cosa de la sueca. Ho va patar de nou l'any passat amb el Lush Life, que es va tornar a viralitzar perquè sempre treia algú a la seva gira a ballar. I ara mira-la, patant-ho de nou amb això que es diu Midnight Sun, la sueca novetat Rack 105 des de ja fa alguna que altra setmana. Una última cançó per arribar a les 11, la més nova dels Buu.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Saps quin dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
5: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
4: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
5: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
4: Important, en un refugi climàtic natural.
5: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
6: Quants ocells! Ja he vist tortuga!
7: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
7: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo.
9: Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es.
7: Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Un altre dels grans noms propis d'aquest 2025 passat, o 2026, vaja, els dos anys ha estat un dels grans noms musicals, el de Joe. Són les 11, amb aquest End of Beginning comencem nova horeta, la darrera del matina d'estiu. Bon dia, com estem?
1: Bon dia.
0: Com ens trobem? Tot bé? Tot ok o què? Sí, no?
1: De momento estamos muy bien.
0: Vaja, doncs va, em quedo més tranquil? Jo també. En fi, si em veiéssiu, apretar jo sol els botons i contestar-me a mi mateix, la veritat que, en fi. Va, salutacions de part d'Electroguet, com et dic, avui dia, doncs mira, sempre hi ha dies mundials, masses, pel meu gust, sempre hi ha un dia mundial per tot, però home, aquest dia mundial a mi m'agrada i crec que sí que és necessari celebrar-ho. És el dia mundial...

0: Partíssim per tu.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Per dir-li al teu amic, amiga, com l'arribes a estimar, o també, que és el que més m'interessa, a nivell musical, quina cançó et recorda a un amic o amiga teu. En el meu cas, va, poso un exemple. Aquesta cançó, ja ho he dit abans, em recorda a un amic meu que es diu Gonzalo. Ai, per favor. Érem dos pipiolos, teníem, jo que sé, 11 o 12 anys. Ens pensàvem que érem els reis del mambo i que érem uns malotes, amb el Gangsters Paradise. Tot. En canvi, per exemple, amb el meu amic Andreu. Recordo com dèiem en directe a una sessió de Martin Garrix, estàvem abraçats l'un amb l'altre, un moment preciós amb aquest High on Life. Doncs digue'm, va, al 608-71-741, quina és la cançó que et recorda al teu amic o al teu grup d'amics, bàsicament. Què ens expliqueu per aquí? Bon dia.
2: Hola, RAC 105. Felicitats pel programa. Soc l'Èlia de Barcelona.
0: Hola.
2: I una cançó que em recorda als meus amics del cau és Yo quiero bailar toda la noche.
0: Va, home.
2: Bueno, adéu.
0: Què?
2: Bon estiu.
0: Com?
3: Què?
0: És que per la teva veu entenc que ets jove. Però mira, una mostra de com arriba a ser intergeneracional aquest clàssic de Sonia i Selena, eh? Sí, sí, sí. Hey! Torino, torino. Doncs vinga, aquesta cançó, que pel que sigui, et recorda als amics i les amigues del cau. Què ens expliqueu? Bon dia.
4: Hola, bon dia, RAC 105. Doncs a mi una cançó que em recorda molt a un molt, molt bon amic, que per desgràcia ja no hi és la de One, de U2.
0: Boníssima!
4: Així que li envio molts records.
0: Oh, i tant!

0: Estelar U2 o U2, perquè no se'n posi ningú tonto. Doncs sí, aquí tenim el Juan, que dius que et recorda molt el teu amic. Que en Pau descansi, doncs mira, des d'aquí li enviem un petonarro. I això és el que volem, que ens expliquis el número de sempre.
1: 608-71-7141.
0: Aquelles cançons que et recorden al teu millor amic, a la teva millor amiga. Segur que teniu alguna en comú. A mi, per exemple, aquesta cançó em recorda molt a una altra època, a una altra ràdio on treballava, bàsicament perquè la vaig presentar centenars de vegades, milers fins i tot. Tons and I, Dance Monkey.

0: Yeah. Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Get aquí! Ja!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743.
9: Mary Shore.
10: Mora la nova Opet amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes. El gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
11: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
12: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
13: No us ho perdeu,
12: perquè serà un festival increïble.
14: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
15: Ens veiem allà, Héctor.
16: Sí, ho tindrem tot preparat.
17: I un escenari.
16: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

0: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé, Salah. I no hi apareix ell, la persona que tothom volia. El primer cop que va escoltar la cançó segur que tothom estava a veure quan diu Piqué, a veure quan diu Piqué. Doncs no. No va dir Piqué, i també us dic que jo personalment ho agraeixo, tu. Masses cançons ja. Parlant de la seva exparella, Shakira ho ha tornat a fer, cançó de l'estiu per molta gent a nivell internacional, en part gràcies a l'èxit que ha tingut aquest Mundial, amb Espanya guanyadora. Molt bé, família, 20 minuts que passen de les 11, seguim repassant els vostres missatges, i a tots aquells que us acabeu de connectar, bon dia, hello!
1: Hello!
0: I seguim, va, posant-li bon ritme i preguntant-vos, avui, que és el Dia Mundial de l'Amistat, quina és aquella cançó que et recorda al teu amic o a la teva amiga. I ens diuen per aquí, mira, la cançó que em recorda a la colla de l'Emili, mira, una altra de l'Emili, és la de, ojo aquesta, Toreros Muertos, Mi Agüita Amarilla. Oh!

0: L'agüita amarilla, mi agüita amarilla, diu: cantàvem sempre aquesta cançó quan ens ajuntàvem als bars del poble. Una abraçada, Miguel Àngel d'Alcoi. Doncs, Miguel Àngel, segur que no ets l'únic, que va cantar molt aquesta cançó en el seu dia. 608-7171-41.
1: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Missatges, per exemple, com aquest. Hola.
2: Hola, bon dia. Doncs jo en tinc diverses. La cançó que em recorda així els amics en general de tota la vida és la cançó d'Amaral, Som mis amigos, que la cantava a ple pulmó quan era adolescent amb ells.
0: Boníssima.
2: I després tinc una altra de Black Eyed Peas, que era el meu grup preferit quan tenia doncs uns 16 anys o així, i ho segueix sent, de fet. Vam anar al nostre primer gran concert amb la meva amiga des dels 3 anyets, l'Esther, de tota la vida, i la cançó que em recorda ella i aquell moment tan, tan increïble és The Time, de David, de Black Eyed Peas. I després tinc una altra que és força recent, la de Gràcies per tant, de La Fúmiga, que em recorda moltíssim a una molt amiga meva i que diu: eres tu la meua sort, gràcies per cuidar de mi. I això em fa pensar en ella i quasi em fa plorar de la sort que tinc. Un petonet.
0: Un petó per tu. Sí que és una cançó maca, sí.

Fúmiga, per favor. Almenys tenim un parell de concerts, eh? A València, al Roig Arena, i aquí també un parell al Sant Jordi Club. En fi, doncs va, 608-7141, ja saps, aquest és el tema del dia. Dia Mundial de la Amistat. Digue'm quina cançó et recorda el teu amic o a la teva amiga, que segur que si penses una mica i rasques en trobes una. Jo, mira, el poder abocador que té la música. Doncs a mi aquesta, per exemple, em recorda molt a l'any 2003. Què feies tu l'any 2003? No sé el que feies, però aquesta cançó sonava a tot arreu. Kevin Little.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Aquest aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: una cançó èpica, motivacional, enèrgica, evidentment, mai més ben dit, els Doctor Prats. Tota cançó que tingui lo-lo-lo-lo, a favor sempre, eh? Mira, mira, mira. Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. La formació garenca, amb una cançó que va servir per donar el tret de sortir del Tour de França des de Barcelona aquest any. I segurament va motivar i molt a Pogacar, que aquest nano, no sé de què està fet tu, però déu-n'hi-do. Va, deixem de parlar un moment de bicis i parlem de cotxes, perquè això segur que t'interessa. Si uneixes les assegurances de cotxe i la llar amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, estalvies directament. I a més, està millorada amb la nova assegurança de la llar. Increïble, oi? Doncs no t'ho pensis més i truca al 917-700-700, 917-700-700 o entra a liniadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances de cotxe i la llar i estalvia. Així de fàcil, directament.
1: Matina d'estiu. A Rexem 5. Amb Víctor Huguet. Rexem 5 Barcelona.
2: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions. Però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà. D'aquí va i d'aquí ve. Cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites. Sempre. TMB. A prop de tot.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: teva música.
1: Matina d'estiu.
0: El show de ràdio més escoltat
1: a la costa catalana.
2: Ah, sí? Hòstia.
0: I a l'interior també.

0: Mira, ara ha vingut la Yael Brusca, que pels que escolteu RAC 105 des de ja fa anys, la recordareu seguríssima, molta estima. Ara ja no hi és, si no l'hagués enganxat en directe. I m'ha dit, ai, com m'agrada aquesta cançó del Bam Bam, del Jamaican, de l'Ugel. I dic, home... I després em diu, oh, i Olivia Rodrigo, Drop Dead. I em diu, que guai. I dic, és que RAC 105 mola molt. I saps què m'ha dit? Ja molava. Oh, l'estimem, Yael, ets la millor. En fi, família, va, 20 minutets per tancar el programa. Salutacions de l'Héctor Huguet. I aquests 20 minutets els aprofitarem doncs, pel que fem sempre. Animeu una mica el personal, per aquells que aneu a la platgeta, per aquells que ja esteu allà posant-vos la crema de sol, quina enveja que em feu, i també pels que esteu treballant, que sé que sou uns quants. En fi, per tots vosaltres, us recordo, i si us acabeu de connectar, que tenim el WhatsApp encara obert.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I com el tema del dia és, bàsicament, l'amistat, avui és el Dia Internacional Mundial, digue-li com vulguis, de l'amistat, et pregunto quina cançó et recorda a un amic o amiga. Hola!
2: Molt bon dia, RAC 105.
0: Què tal?
2: Soc una amiga de Terrassa. I mira, una cançó que em recorda molt a un amic molt, molt, molt amic meu és la del Nil Moliner, de Libertad.
0: Oh.
2: Ens encantava aquesta cançó i la veritat que l'escolto i em recorda a ell totalment. I res, se la pots posar superguai, un petonet, que vagi molt bé. I adeu, adeu.
0: Un petó per tu!

Libertat, que ho sàpiga el Nil, que és oient d'aquesta casa, que sí, que té cançons, moltes, vaja, no només aquesta, que aboquen amistat i companyerisme. Aquí una de tantes. Libertat, seguim, va! Ara amb Sopa de Cabra, Suimon DJ, Camins, Somnis i...

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Així sona la nova de Miqui Núñez. Pau, pau, pau. Es diu un altre cop, sempre amb una energia tremenda que ens alegra els dies, i una cançó que fa estiu, que és el que volem aquí a RAC 105. Doncs ja que és estiu i ja que fa calor, doncs almenys cançons així animadetes, perfectes per treballar, per combatre la calor o simplement per anar a la platja. Per cert, amics i amigues, 10 minutets encara de programa, recordo que avui és el Dia Mundial de l'Amistat. Ja estem rebent els vostres missatges. El número de sempre...
1: 608-71-7141.
0: Perquè m'expliquis, doncs, aquelles cançons que et recorden algú estimat. Hola.
2: Hola, bon dia, Héctor. Què tal? Soc la Montse Sant Miquel de Balenyà.
0: Hola, Montse.
2: Doncs mira, jo la cançó que me'n recorda molt, molt, molt dels meus sogres, que pobrets ja no els tinc, és Amics per Sempre. Oh, ja maca. Fa 4 anys que no tinc el meu sogre i 2 anys que no tinc la meva sogra. I bueno, eren com si fossin els meus pares. Va, ens veiem, que passis un bon estiu i felicitats pel programa, maco.
0: Merci, Montse.
2: Tinc un petó ben fort, adéu.
0: Doncs sí, els sogres també poden ser amics, oi tant? Olé! I aprofito per donar-li un petonarro als meus sogres, que jo en aquest sentit haig de dir que tinc una sort increïble. A la Sílvia i al Toni, petonarro per vosaltres. Va, 608-71-7141.
1: 608-71-7141.
0: I mira, més gent, demana aquesta cançó, per suposat.
3: Hola, bon dia.
0: Hola.
3: Hi ha una cançó, soc el Jordi.
0: Què tal?
3: A mi hi ha una cançó que em recorda molt un amic que es va morir fa més de 32 o 34 anys, amb un accident de moto.
0: Vaja.
3: Que es deia Delfí.
0: Delfí.
3: Que quan es va morir en la missa li vam cantar tots el Amigos para Siempre, que era un noi molt estimat pel poble de Premià de Dalt.
0: Que maco.
3: I sempre que sento aquesta cançó, que la posen bastant sobretot a l'estiu, doncs penso en ell i em recorda en ell. Vinga, felicitats pel programa. Una abraçada.
0: Abraçada, maco. I aquesta pel Delfí. Ole!
4: Que jamás olvidarás la amistad que nos...
0: Home, història trista però maca alhora, no? 9 minuts, va, per arribar a les 12. M'agafarà el relleu l'Arnau Mulet. Però abans, doncs arriba per aquí Kylie Minogue, un altre artista que, igual com Madonna, sembla que està feta d'una altra pasta, que no té sang a les venes, que té benzina, com a mínim. Això es diu Padam Padam. Són aquí, al matina d'estiu. Som-hi!

0: versionar una cançó tan mítica, tan emblemàtica, tan recordada, tan històrica com el Like a Prayer i com tantes altres, no? Perquè al final, quan versiones una cançó poc coneguda, mira, però clar, el Like a Prayer de Madonna són paraules majors, doncs vaja, ho ha fet Josh Fowers i li ha sortit increïble. Des d'aquí, ole tu, Josh.
1: Ole tu. Ole tu. Ole.
0: I ole a vosaltres també, amics i amigues. Demà més i millor, a partir de les 8 del matí. Aquí serem per animar una mica el personal amb una nova edició del Matina d'Estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. De seguida, mira, en 3 minuts i 15 segons exactes, s'hi posa l'Arnau Molet. Us dic adeu amb una última cançó. I és d'aquestes estiuenques, estiuenques. Perquè, clar, aquí a Catalunya, si tu penses en estiu, aquesta cançó segurament és una de les que podrien estar en el top 5. Viatgem a l'any 2009, quan Estrella Damm va popularitzar aquesta cançó de Billy the Vision. Avui us dic adeu amb el Summer Cat. Que vagi bé. Adeu-siau.

0: Atrepa música.
1: Rack Sensing. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Soc la Maria de Carglass, especialista arreglat dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
8: Mary Short.

0: Doncs sí, escolta'm una cosa, 30 de juliol, per molt que treballem, portem aquest somriure tonto als ulls perquè és estiu i perquè ho estem gaudint, clar que sí, home.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Amb els Catarres i amb el seu Diumenge sense drama, arrenquem aquesta nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet, en passen pràcticament 5 de les 12 del migdia. Aquí estem, eh? Ens hi posem després de l'Hector Huguet, després del matí d'estiu, que demà torna a partir de les 8, ja ho saps. I jo que agafo el relleu fins a les 4 de la tarda. Tenim temps per destapar grans èxits com aquest de Lady Gaga. Això ho coneixes, paparazzi,

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Quina calor. Vens a l'aigua?
9: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
8: Ja, això passa.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: turbina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes, el gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit. I com a DJs convidats, Mon DJ i Núria Escar.
1: Hola, què tal? Aquí Mon DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de Raxen 5 a Móra la Nova.
2: No us ho perdeu,
1: perquè serà un festival increïble.
3: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
4: Ens veiem allà, Héctor.
5: Sí, ho tindrem tot preparat.
6: I un escenari.
5: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

0: Doncs a veure, de versions va la cosa. Sembla que està molt de moda, doncs, fer... actualitzar, vaja, cançons antigues que van triomfar moltíssim en el seu moment. És el cas d'aquesta. Estan balinint Cyril, doncs, la ha tornat a convertir en un èxit internacional. I de quina manera, Perquè sona absolutament per tot arreu. També, evidentment, aquí a RAC 105 des de fa temps ja. En fi, va, camí a 2:15. I ara és el moment que passi per aquí Aitana.
1: RAC 105. La teva música.
0: Que la vam veure donant suport al Plex a la Vela de l'Año de l'Ibai. I ara passa per RAC 105 cantant aquesta que és un dels èxits de fa bastants mesos. Es diu Superestrella.

Doncs té un tros de veu impecable, Teddy Swims, artista que diu que s'inspira per produir, per escriure les seves cançons, diu que ho fa al lavabo, eh? Sí. En fi, la cançó Bad Dreams, no sé si la va escriure allà, però sí, com sigui, s'ha convertit en un èxit brutal. I no m'estranya, una de les primeres que li vam conèixer també aquí a RAC 105, que no sabíem exactament d'on havia sortit aquest artista, però ara ja sí que li seguim la pista de molt a prop. Dos quarts d'una del migdia i ara és el moment de tornar cap a casa. De fet, aquí hi ha una associació molt interessant perquè per un costat tenim a Banda Neon i Búhos i per l'altre Mon DJ. Banda Neon, que es veu que eren molt fans de Búhos quan eren petits i que han complert un somni amb aquesta cançó que s'està convertint en la important... en una de les cançons, vaja, més importants d'aquest estiu 2026 en català. És el ventilador, quin bon rotllo, eh? Quin ritme! A pujar volum, va!

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
0: Aquest és el so RAC 105.

Doncs mira que porta temps fent temes i fent cançons, eh? Però segueix en plena forma. Madonna, la reina del pop dance, Teria, sonant aquí a RAC 105. A veure, demà és el gran dia. Sí. Com tots sabeu ja a aquestes altures, la festa major de Móra la Nova és una de les més divertides del país i els DJs de RAC 105 no ens la volem perdre. I per això serem allà per revolucionar la nit del 31 de juliol, per tant, aquest divendres, sí, sí, sí, sí. Amb la gira 105, eh? Cartell estel·lar amb Enric Font del Ja Tardes, Héctor Huguet del Ritme a la Nit i la... DJ, bon DJ també hi serà. També la Laura Escarp. Allà estaran tots doncs, posant Móra la Nova del revés, clar que sí, home. Com sempre, visual, moment Kisscamp i moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Demà divendres 31 de juliol, Gira 105, des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu!

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Amb Arnau Mur.

0: Diu que hi ha persones que fan el mateix efecte sobre un mateix que la cafeïna. És una mica el que explica aquesta cançó de Sabrina Carpenter, que es diu Espresso.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Va, 10 minuts per la una del migdia. I ara és el moment d'Ed Sheeran, el nostre pèl roig de confiança, amb això que es diu Bad Habits.

0: Sound of Legend, versionant aquesta cançó de l'any 1967. Déu-n'hi-do, eh? Això sí, una mica més animada, una mica més revolucionada. Sí, en aquesta ocasió, 130 BPM, jo crec que va això, eh? Tranquil·líssimament. En fi, tot un clàssic que, reversionat d'aquesta manera, els ha quedat la mar de dir, per això, doncs, són aquí a Rec 105.
1: Rec 105. La teva música.
0: La trobem molt a faltar. Una de les veus més importants del món que ens va deixar mai...

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: És la veu de la Jenny de Blackpink, nova catalana ja, eh? Sí. Aquí al costat de Tame Impala, amb aquesta que es diu Dràcula, però ha tret una nova cançó, ella, en solidari. I el videoclip està gravat íntegrament a Girona i a la Costa Brava. Això t'ho explicàvem l'altre dia al nostre Instagram. Si no ens segueixes, @RAC105, allà trobaràs absolutament totes les novetats del món de la música i moltes altres curiositats que també crec que et poden agradar.
1: Amb Arnau Mulet.
0: @RAC105. Va, arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. En passen 5 de la 1. Aquest dijous ja, dia 30 de juliol, moltíssima gent a punt d'agafar vacances, eh? Alguns ja les hem finiquitat. En fi, sí, com sigui, escolta'm, nosaltres estem aquí per fer-ho tot més fàcil, més divertit, més agradable i més musical, sobretot, eh? De seguida, Katy Perry, però abans, Chapel Round, Good Luck, Babe.

Doncs aquí tenim a Bibi Rexha al costat ni més ni menys que de Fightless. Una cançó històrica que l'han tornat a recuperar, l'han tornat a posar de moda, però això, al seu moment, a les pistes de ball, ho rebentava d'una manera excepcional. De fet, aquesta nova versió també està sonant moltíssim per tot arreu. Per això, a RAC 105 te la proposem. I ara és el moment de Shawn Mendes. Amb aquesta, que és una de les seves cançons icòniques. Té anys, això ja. Es diu There's Nothing Holding Me Back.

0: és Aitana, amb aquesta cançó que es diu Conexión Psíquica i que sona d'escàndol la RAC 105. Atenció, atenció, pareu bé l'orella perquè això us interessa, sí, sí. Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar, perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys garantit i amb les mateixes cobertures, eh? Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Truca'ls, va. O entra directament a lineadirecta.com. El valor de ser directe. 917-700-700. 917-700-700. Apa, ja ho saps.
1: RAC 105.
0: I aquí la música no s'atura, 2:15 del migdia d'aquest dia calorós dijous, aquí a RAC 105.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

És la Madonna, amb això que es diu Hang Up. Sonant aquí a RAC 105, acabo de trencar la norma no escrita de tots els locutors de ràdio, que és no cantar a la ràdio, eh? Però en fi, no m'he pogut aguantar. Escolta'm, jo sé que hi haurà molta gent al cotxe ara mateix que estarà cantant en ple pulmó aquesta cançó, que és una cançó icònica de l'artista. Dime quién fa solo pido. Va, atenció, perquè tots sabeu que la Festa Major de Móra la Nova és una de les més divertides del país i des de RAC 105 volem formar part. Evidentment, demà, dia 31 de juliol, allà fa parada la Gira 105 amb un cartell estel·lar. Allà hi tindrem ni més ni menys que l'Enric Font del Ja Tardes, l'Héctor Huguet del Ritme de la Nit i dues estrelles convidades, la gran Núria Escar i l'incombustible Mont DJ, per fer-vos ballar molts himnes i a més també visuals, moment Kiss Camp, moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Apunta-t'ho bé, va, demà divendres, dia 31 de juliol, Gira 105 des del Pavelló Municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No t'ho perdis, va. RAC 105.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Doncs a veure, aquesta cançó s'està posicionant com una de les més importants d'aquest estiu. Qui ho havia de dir? Però que bé que sona, qualitat musical enorme, una d'aquelles que tranquil·lament poden sonar doncs en una festa major o també en alguna terrasseta, no? Allà fent un mojito, bevent alguna cosa fresqueta, una Coca-Cola, una aigua també es pot beure, eh?
1: Rec 105, la teva música.
0: Va, que ve a les dues, ara el Fred Garcia.

0: Doncs aquest és ni més ni menys que Nil Moliner amb aquesta grandíssima proposta que estic, me acuerdo de ti, com ens agrada. El Nil, el de Sant Feliu de Llobregat, i escolta'm, amb la seva energia, ens ha activat en aquest migdia de dijous.
1: La teva música, amb Arnau Mulet.
0: Va, salutacions a l'Arnau Mulet, arrenquem nova hora. Em passen pràcticament 3 de les 2 del migdia, aquí estem, acompanyant-te com sempre amb la bona música d'aquesta santa casa. Per tant, ets al lloc correcte, ets al lloc indicat, ets a RAC 105. De seguida passarà per aquí Oques Grasses, Em torno a ser jo, tot un clàssic. Abans, però, parlant de clàssics, Black Eyed Peas.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Nude Project, Sandro, The North Face i Tous. Només aquest dijous 30 de juliol a la Roca Village.

Com s'enganxa realment aquesta cançó de Shakira i Burna Boy, eh? La cançó oficial del Mundial de Futbol. Ja sabem de sobres com va acabar. I, en fi, una cançó que s'ha quedat per la història ja, perquè tothom la sap, tothom la canta, tothom la balla. I la veritat és que sona molt bé, què vols que et digui? Una d'aquestes de l'estiu, no? Mira, un quart clavat de 3 de la tarda, tornem a casa, tornem a Catalunya i ho fem amb una cançó feta i pensada en català del Mamaduxa, que comença dient alguna cosa d'un fin de tonto. Et sona o què? RAC 105. Que chévere, a RAC 105.

0: Mr. Know-it-all. El senyor que ho sap absolutament tot. O que es pensava que ho sabia tot, fins que, segons explica la lletra d'aquesta cançó, va aconseguir, va trobar, vaja, l'amor. I després va veure que no, que no ho sabia tot. És la veu impecable de Teddy Swim, sonant una vegada més aquí a RAC 105. Aquesta cançó és relativament nova, a mi em té el cor robat, i m'agrada, m'encanta, vaja, presentar-te-la. Com també m'agrada molt presentar-te aquesta, tot i que té molts més anys,
1: RAC 105. La teva música.
0: És Kate Ryan.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
3: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rexen 5.
4: Instagram,
0: TikTok,
4: Facebook,
0: X,
4: YouTube.
0: I la nostra web.
4: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rexen 5.
0: I tu, què esperes?
4: Som a tot arreu.
0: 100.000. I pujant.

The Rhythm of the Night, la cicota en majúscules, que no faria falta ni presentar-te-la, però que em va perfecta per dir-te que cada divendres i cada dissabte, a partir de les 9 del vespre aquí a RAC 105, tens una cita ineludible si t'agrada aquest tipus de música, perquè l'Héctor Huguet és el nostàlgic de la casa, podríem dir-ho, i el tio, doncs, té un programa que precisament es diu El Ritme de la Nit i on recupera clàssics com aquests, que ens han fet ballar, que ens han fet riure, que ens han fet, en fi, passar-nos-ho molt bé, perquè els hem ballat milers de vegades. Vaja, aquí la música no s'atura. Ara una formació que ens van dir que necessitaven un temps, però aquest temps s'està allargant molt. Veurem si al final volen tornar o no. Pel que sembla, pel que intuïm, no tenen masses ganes de tornar als escenaris. Però mai se sap. Estem parlant de Stay Homes, que van sorgir al confinament i van acabar l'any passat.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Maria Jaume, que avui complirà un somni, i és que farà el pregó del seu poble, de la festa major del seu poble, que de fet porta el nom del seu disc, o al revés, el disc porta el nom de la festa major del seu poble, que és Sant Domingo, sí? Doncs bé, aquí la tenim amb aquesta cançó que es diu Festa i Drama. I a més, també t'he de dir que el dia 25 de setembre forma part del cartell de la Mercè de RAC 105. Ganes d'escoltar-la en directe. Artistassa en majúscules que està conquerint els països catalans. I escolta, no m'estranya perquè té un talent i una traça enorme. En fi, va, 10 minuts per les 3. Ara Aitana i Zoilo, amb aquesta cançó que es diu Mon Amour, a RAC 105.
1: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Una música, buble, vámonos aquí.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
2: RAC 105.
3: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: your husband is coming.
1: És la Ray DNA. On és el meu marit, que no el trobo, que no el veig, que no arriba, que no sé qui és exactament. Parla una mica de la pressió aquesta de la societat d'haver de, doncs, complir unes expectatives, d'haver de trobar parella, casar-te, tenir fills, tot plegat, no? La Rei critica una mica tot això.
2: RAC 105.
1: Va, continuem. I ara ho fem amb Àlex Warren, que mira, parla de tot el contrari. Parla d'aquella gent que fa el teu dia extraordinari. De l'amor, vaja.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: la teva música.
1: RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: És una de les cançons de l'estiu, sens dubte, Siderland, que, en fi, es va viralitzar moltíssim aquesta cançó. La Paula Cubs la va sentir i va dir: ep, jo també vull posar el meu granet de sorra en aquest gran tema, i així ha estat.
1: La teva música, amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos, en passen 3 de les 3 d'aquest dijous calorosíssim. Escolta, ens estem refrescant amb grans èxits de seguida d'Ouchi, però abans, mira, mira. Jennifer López, la J-Lo, amb aquesta més que coneguda

0: talk about.
1: Rex en 5 Barcelona.
2: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
3: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
2: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: La teva música.
1: Rec 105.
2: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
1: Mora la nova Opeta amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes. El gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
5: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
6: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
7: No us ho perdeu,
6: perquè serà un festival increïble.
8: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
9: Ens veiem allà, Héctor.
10: Sí, ho tindrem tot preparat.
11: Llums, escenari
10: i una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

Una mica de rumbeta de les mans dels Catarres amb aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama i que escoltarem a la Mercè de RAC 105. Moltíssimes ganes, de veure's en directe el 25 de setembre. Si vols conèixer tot el cartell, doncs te'l vam compartir al nostre Instagram, @RAC105, i de pas, mira, ens segueixes i t'assabentaràs de moltíssimes coses. Va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb Benson Boone i amb aquesta cançó amb la qual el coneixíem aquí a RAC 105, en robava el cor a tots. Diu que té por de perdre aquestes coses meravelloses, aquestes coses maques de la seva vida. Es diu precisament Beautiful Things.

Estats amb energia. La cançó del Grande part del Tour de França que sona d'Escàndol 2. Un grandíssim tema de casa nostra que ens deixa a les portes d'escoltar una d'aquelles del record. Ja saps que, escolta'm, aquí som molt de novetats, no ens n'amaguem, però també som molt d'això. Mare meva. Quin èxit, eh? Això és una cançó de gala de fa una bona pila d'anys que hem ballat fins a la sacietat i que encara ens posa els pèls de punta, ens fa alçar de la cadira. Quin tema.

0: Déu-n'hi-do, Bruno Mars, amb aquest tros de veu i amb aquesta cançó impecable al costat de Mark Ronson. De fer la cançó de Mark Ronson, Bruno Mars hi col·labora, però com si fos seva, perquè se la fa molt pròpia. I escolta'm, ens fa ballar, ens fa moure. Jo crec que com a mínim un peu has mogut ara, no? Que... Uptown Funk, sonant una vegada més aquí a RAC 105. I superant ja el punt de 2:15, això no s'atura.
1: RAC 105, la teva música.
0: Escalfant a la banda Olivia Rodrigo amb el seu Drop Dead. Però abans, Lady Gaga, la diva del pop amb The Dead Dance.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: La teva música amb Bernat.

0: Doncs aquí el tenim, Soc un bohemio, amb aquesta cançó que es diu Un dia qualsevol d'agost. Si no el coneixies, apunta-te'l bé, perquè pinta que serà un dels noms importants en el panorama català dels pròxims mesos. Vaja, em vaig acomiadant, eh?
1: Rec 105. La teva música.
0: Salutacions a l'Arna Molet, demà més. De seguida s'hi posa la Nayara Fernández, que ja la tenim per aquí escalfant a la banda. Abans, però, encara tindrem temps per escoltar Stay Home, Taylor Swift o Lorin, amb aquesta que es diu Tattoo. Fins demà.

0: It's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Hola, això t'interessa.
1: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
0: I allò del sorteig?
1: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: Mora la nova Opeta amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Jat Herbes. El gran Héctor Huguet del ritme de la nit.
4: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
5: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
6: No us ho perdeu,
5: perquè serà un festival increïble.
7: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
8: Ens veiem allà, Héctor.
9: Sí, ho tindrem tot preparat.
10: Llums, escenari
9: i una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com

0: Aitana, que és la nostra superestrella i és la que ens fa també començar aquesta nova hora a RAC 105.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: 4 i 4 de la tarda, salutacions a Nayara Fernández. Com esteu? Us acompanyaré de 4 a 9 amb molt bona música, com una superestrella, però en aquest cas d'Estats Units. Mentre va preparant el seu 8è àlbum, recuperem aquest del 2024 de la mà d'Ariana Grande. Es diu Yes And.

0: De Jou, el projecte musical de l'actor Joe Kerry, que segurament tots ho coneixeu per interpretar a l'Steve Harrington a Stranger Things, té cançons com aquesta, anomenada End of Beginning.
1: Rec 105, la teva música.
0: I nosaltres continuem amb èxits, en aquest cas un èxit del 2014 de Omi, anomenat Cheerleader.

0: Twins is my name, by the way.
1: Hey guys, I'm Twins and I.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
3: Aquest és el so RAC 105.

Ginestar, que ens recorda que encara tenim tota la vida per gaudir de tot el que ens queda. Tot el que ens queda. En canvi, Harry Styles, el que li agrada és recordar l'última nit amb la que va parlar amb la mort de la seva vida. Això és Late Night Talking.

0: RAC 105.
1: Avui a Instagram hem penjat quines eren les cançons de l'estiu durant del 2020 al 2025. En aquest cas, aquesta no ho ha sigut, però podria haver sigut en el 2024. Són els Figaflauas, que ens porten solucions i no problemes.

El so que ens alegra les tardes és de part de Sound of Legend, amb aquesta cançó que es diu San Francisco, una cançó electrònica i pop i molt dance. I ara que a Instagram tenim quina van ser les cançons de l'estiu des del 2020 fins al 2025 i encara no sabem quina serà la del 2026, aquí ve una proposta de part dels Dànics que es diu Que s'aturi el

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Qui hagi vist Ops Campus m'entendrà quan dic que jo vull ser a l'Idin ballant aquesta cançó On the Floor de Jennifer López enmig de la pista. I prop ja de les 5 de la tarda, de seguida, tindrem a Marcos amb el Fastuc, però abans Triquei amb això que és La Jugular. I també a Ed Sheeran amb això que ens portava ja fa uns anyets, que es diu Sapphire.

0: amb banyador.
1: O sense.
0: L'estiu. A RAC 105.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit. Maquino adormit rere d'un menhir. Poc en què la realitat, falta honestedat. Estic en captivitat, dissociant la veritat.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
2: És veritat.
1: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té. Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El presidente Laporte inauguró l'estadio. Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Marcos Ancà ens acaba d'explicar com va sorgir aquesta cançó i que resulta que un dia va tornar de festa una mica marejat i el super li va preguntar qui has begut? Ell va dir, papa, és que he begut suc de pistatxo. I ell va dir, no. Tu no has begut suc de pistatxo. Tu el que has begut és festuc. Escolti, vine que ens
1: farem un xarro. Sí, està guapo.
2: La teva música
3: amb Nayara Fernández.
0: 5 i 3 de la tarda, salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, 4 horetes més acompanyant-te de molt bona música, com la que ve ara, molt ben animada. És Alexandra Stan, que fa 16 anys ens portava aquest himne anomenat Mr. Saxo Beat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900-903-743.
5: Verisure.
6: Mora la nova Opeta amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Jat Herbes. El gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
7: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
8: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
9: No us ho perdeu,
8: perquè serà un festival increïble.
10: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
11: Ens veiem allà, Héctor.
12: Sí, ho tindrem tot preparat.
13: I un escenari.
12: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com mai.
6: Ja ho sabeu, el 31 de juliol festa sense parar. I amb la gira RAC 105 tothom a ballar. Us esperem a Móra la Nova. No us ho perdeu.
14: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
15: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí la Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
14: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

Això que sona per aquí es diu Dai Dai i podríem dir ja que és un himne mundial. Dai Dai, Ico, Dali, Ali, let's go. La teva música. Era una col·laboració de Shakira juntament amb Burna Boy, però ara, passades ja un quart de sis de la tarda, es comprem cap a casa amb una col·laboració de Stay Homes i Tallets. Que es diu així, La Platja. El TT.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Tame Impala i Jenny, que de fet a ella se li ha vist gravant un videoclip a Girona. Es diu així, Dràcula. I nosaltres seguim en aquest cas amb els Jonas Brothers, que tornen a la nova pel·lícula de Camp Rock 3, la qual s'estrena el 13 d'agost, però mentre esperem, parlarem de la seva tornada musical.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
2: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.

0: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
1: Carglass canvia, Carglass repara.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743. Mary Short.

0: la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes, el gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
1: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escarp.
2: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de Raxen 5 a Móra la Nova.
3: No us ho perdeu,
2: perquè serà un festival increïble.
4: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
5: Sí, ho tindrem tot preparat.
6: Llum, escenari
5: i una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

És Adele, que ara mateix es troba en una pausa indefinida en els escenaris, però que aquí a RAC 105 recuperem el que va ser el seu hit, que es diu Rolling in the Deep. Qui sí que està als escenaris és Artemas, que el podrem escoltar al novembre aquí a Barcelona, amb propostes com I Like the Way You Kiss Me.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Ivan Gergo, que ens portava aquest des de lluny. I deixa'm dir-te una cosa, i és que, com tots sabeu, la Festa Major de Móra la Nova és una de les més divertides del país. I des d'aquí, des de RAC 105, hi formarem part per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. Un cartell estel·lar. Tindrem a l'Enric Font dels Getardes, a l'Héctor Huguet, de Ritme de la Nit, i dues estrelles convidades, la gran Núria Escarp i l'incombustible Mon DJ, per fer-vos allà amb aquests himnes que t'anem escoltat aquí a l'emissora, a RAC 105. Com sempre, visuals, moments Kiss Camp i moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Apunteu-vos-ho bé, divendres, o sigui, demà, 31 de juliol, Gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu. Nosaltres seguim, en aquest cas, amb una col·laboració d'Anna Mena i Belinda, que es diu Les 12.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
2: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: amb els Catarres i el seu diumenge sense drama, obrim aquesta nova hora a RAC 105.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran. La teva
2: música. Amb Nayara Fernández.
0: Són les 6 i 3. Salutacions a Nayara Fernández. Encara ens queden 3 horetes més de gaudir de la millor música del panorama nacional, internacional i de tot el món. Com aquesta col·laboració de Maroon 5 juntament amb Christina Aguilera, que ja fa 16 anys que està entre nosaltres i que ens ve a animar aquesta tarda de dijous. Es diu Moves Like Jagger.

0: La teva música.
1: RAC 105. Si vols fer la compra, ve a Tana Carrefour.
2: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 46 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 10 d'agost.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
6: Mora la nova Opet amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Setan per revolucionar la nit del 31 de juliol
7: amb la gira 105.
6: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes. El gran Héctor Huguet del ritme de la nit.
8: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
9: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
10: No us ho perdeu,
9: perquè serà un festival increïble.
11: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
12: Ens veiem allà, Héctor.
13: Sí, ho tindrem tot preparat.
14: I un escenari.
13: I una selecció musical que us farà vibrar.
15: Veniu a saltar, ballar i cantar com...

0: aquest so tan característic de Damiano David, amb el que es diu Born with a Broken Heart, que fa que ens apropem quasi a un quart de set de la tarda.
1: Rec 105. La teva música.
0: I nosaltres canviem totalment de sintonia i de gènere, en aquest cas amb aquesta col·laboració de DJ Gouja, Jason Derulo i Melody, no la Melody que coneixem nosaltres, sinó una altra de Brasil, que es diu així, Mi Chico. Mi Chico.

És una de les cançons per les quals es va donar a conèixer aquesta estrella del pop, Olivia Rodrigo, que parla sobre una ruptura adolescent i com no pot veure que la seva exparella segueix amb la seva vida. Es diu Driver's License. I seguim parlant d'amor, però en aquest cas de l'ama de Teddy Swims, que el que té ell és por a enamorar-se i a l'autosabotatge que li fa l'amor. És una novetat que portàvem fa molt poquet aquí a RAC 105 i es diu Mr. Know It All.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Per trobar bona música...
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Tisse Locarti.
5: Mi penya del Raxen 5.
6: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
7: Família de Raxen 5.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiet.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?
17: No cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
5: Un petonet de part de tots cinc.
4: Això és RAC 105.
5: Un besinho.
14: A RAC 105.
9: Merci, un besito.
3: RAC 105.
10: Sempre apostant per la música en català.

0: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
4: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.
3: La teva música.
2: Microones, posa RAC 105.
3: 105.
5: Aspiradora, posa'm RAC 105.
3: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
6: Ja, això passa.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

que es diu El Ventilador, potser una de les escoltarem a la Festa Major de Móra la Nova. Perquè, com tots sabeu, la Festa Major de Móra la Nova és una de les més divertides del país i des de RAC 105 hi formarem part per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. Un cartell estel·lar tindrem amb Enric Font, del Ja Tardes, l'Héctor Huguet, del Rima de la Nit, i dues estrelles convidades, la gran Núria Escarp i l'incombustible Mont DJ, per fer-vos ballar amb aquests himnes que tant estem escoltant aquí a l'emissora, a RAC 105. I com sempre, visuals, moments Kiss Camp i moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Apunteu-vos-ho bé, divendres 31 de juliol, o sigui, demà, ja, Gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu, nosaltres seguim amb una versió dance d'aquest Ryan, es diu LL.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
3: RAC.

Algun cop has sentit tant amor per algú que dius és que hauria de ser il·legal sentir tant i estar tan enamorada d'aquesta persona? És el que ens diu Megan Trainor amb aquesta cançó, que és Criminals. De seguida tindrem a Figaflauers amb el seu Mossego, però abans aquesta col·laboració de la mà de Coldplay i Beyoncé anomenada Him from the Weekend.

0: figaflower.
1: Aquesta batxateta catalana ja diuen figaflowers, que es diu mossego.
0: Presenta arriba la invitació per la consulta.
2: La teva música.
1: I prop ja de les 7 de la tarda seguim amb Black Eyed Peas, que mira, justament va sortir aquesta cançó l'any que jo vaig néixer, el 2004. És Let's Get Started.

0: portaven aquest Bring Your Love del nou àlbum de Madonna anomenat Confessions 2.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 7 i 3 de la tarda, salutacions a Nayara Fernández d'aquest dijous 30 de juliol. Ja demà acaba el mes, mare meva, se m'està passant molt ràpid l'estiu. Nosaltres continuem amb molt bona música com aquesta col·laboració de Rose i Bruno Mars.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
5: Mora la nova Opeta amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i seran per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Jat Herbes, el gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
6: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
7: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
8: No us ho perdeu,
7: perquè serà un festival increïble.
9: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
10: Ens veiem allà, Héctor.
11: Sí, ho tindrem tot preparat.
12: Llum, escenari...
11: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com mai.
13: Ja ho sabeu, el 31 de juliol festa sense parar. I amb la gira RAC 105 tothom a ballar. Us esperem a Móra la Nova. No us ho perdeu.
14: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: Your husband is coming.
1: Ella vol un anell de diamant i nosaltres volem escoltar-la sempre. A Rey, amb Where is my husband?
2: Rec 105. La teva música.
1: Qui també tenim per aquí és Flires, que ens portava fa molt temps aquesta cançó que tants cops s'ha versionat en diferents programes, com per exemple Operación Triunfo, amb Ana Guerra, no sé si us

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

A nosaltres mai se'ns acaba l'energia quan escoltem cançons com aquesta de Doctor Prats, que a més es diu així, Energia. Ni tampoc quan tenim aquesta col·laboració de David Guetta juntament amb Baby Rexha, que es va crear el 2017 però fins al 2023 no va sortir a la llum. Es diu I'm Good Blue, sonant aquí a RAC 105.

0: Rexensing Barcelona.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes preferits.
1: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
2: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
2: RAC

Nosaltres estem molt enamorats d'Olivia Rodrigo. Com aquesta cançó parla de l'enamorament anomenada Drop Dead. I qui també estem enamorats és d'aquesta col·laboració que no us l'esperàvem, de Buhos i Leire Martínez. Que ens proposen No hi ha pla B.

les balades pop i R&B més memorables, sobretot de Beyoncé, que va sortir al gener del 2009, es diu Halo. I queden ja 4 minuts per les 8 de la tarda, així que nosaltres acabem bé amb aquesta cançó de Figaflowers, que es diu, mira, que no s'acabi l'estiu, però ja queda molt poquet perquè s'acabi juliol, així que l'estiu, desgraciadament, està a punt d'acabar.

0: Taylor Swift, que ens portava aquest Up a Light i fa que comencem nova hora RAC 105.
1: La teva música
0: amb Nayara Fernández. Abans que res, si m'escolteu així una miqueta, és que estic començant a posar-me malalta, així que tinc una miqueta veu de refredat, però bueno, aquí nosaltres seguim amb una cançó que va sortir. Ja fa 21 anyets, és de September i es diu Satellites.

I ens anem apropant a un quart de 9 de la nit amb aquesta col·laboració de Shakira juntament amb Burna Boy, anomenada Dai Dai. I nosaltres, abans de passar amb Golden de Hendrix, tenim... Es comprem una miqueta cap a casa amb Banda Neon, que ens portaven aquesta cançó. Que es diu Guapíssima.

0: és Madonna, que rendeix homenatge al lloc on va començar la seva carrera musical. Es diu Dancería.
1: La teva música.
0: I nosaltres seguim amb la mateixa sintonia, en aquest cas amb una cançó de Dance Pop Electropop amb els següents artistes, David Guetta i Sia, que ens portaven el 2008 això que es diu Flames.

0: L'estiu a RAC 105.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

5 de la nit. I mira, ara que avui és el Dia Mundial de l'Amistat, aquesta cançó Toques Grasses és perfecta per dedicar-li a tots els amics. Es diu Sort de tu.

que vam portar fa una setmaneta com a novetat aquí a RAC 105. I fa que arribem, que faltin 10 minuts per les 9 de la nit, així que jo em vaig començant acomiadant de vosaltres.

0: Rosalía.
1: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
2: Bravo!
3: Aquí estem, aquí estem.
4: Aitana. Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i vaig dir, no puc més.
5: Leire.
6: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
7: Alfred García.
8: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recordat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
9: O sigui, que...
7: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
0: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
10: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
7: RAC 105.
5: Som a tot arreu.
7: També a YouTube.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 15 de gener de 2013.
1: I el número de la sort, el...
2: 1.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Els amors d'estiu van i venen. Però RAC 105 es queda.
1: L'estiu a RAC 105.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.